0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RadioHumble.it, balonmano per passió.
2: お魚のりよ、感動さったんでしょ、たばさ、はたぼ、うんよ、ただよ、のぶとさたんよ、た、あさんなすびりぞうに、はたんよ、たば、おと、つば、にゃんにゃんだ、ビッポ、ビッポ、ビッポ!
3: Hello, Norway. Enjoy listening on Radio Hamble.
1: Stai as-

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Des de Radio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humboldt.it, passió pel balonmano.
2: Radio Humboldt.it.